0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Avui, 3 de juliol, es compleixen 20 anys de l'accident de metre a València que va deixar 43 persones mortes i 47 ferides. 20 anys després d'esta tragèdia, al costat de la Dana i l'incendi de Campanar han sigut els tres esdeveniments que han marcat a la Comunitat Valenciana i que han tingut un enorme impacte social. Avui l'actualitat passa per tots els actes commemoratius que s'han organitzat per aquest aniversari. El primer ha sigut este matí, on s'ha realitzat un minut de silenci enfront del Palau de la Generalitat. A les 12 també tindrà lloc un altre a l'Ajuntament de València. A més, l'Associació de Víctimes ha convocat a la una del migdia una ofrena floral al costat del Memorial Alçat sobre la corba on es va produir el sinistre. A eixa mateixa hora s'interromprà la circulació de tots els trens de Metro València i del tram d'Alacant durant un minut. Els convois es detindran en l'estació que els agafe més a prop. Però l'actualitat d'avui ve marcada per un altre succés que ha ocorregut a Alacant. La Guàrdia Civil està investigant la mort d'una dona de 55 anys i d'una de les seues filles de 20 a mans presumptament del pare. Un home de 53 anys que ha sigut hospitalitzat al costat d'una altra de les seues filles de 26. Tots dos presenten ferides d'arma blanca. Els fets han ocorregut a última hora de la vesprada d'este dijous en la vivenda de la família en la partida a la cantina de la Canyada de Fenollar. I la Policia Nacional també ha detingut per suposats delictes d'imprudència greu a 4 operaris que van treballar en els baixos dels dos edificis del carrer Picallo de València on ahir es va produir un incendi.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Da igual como lo vivas. Cuando juega la selección
4: estamos en el mismo sitio,
5: en la misma jugada,
6: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
7: cuando todo eso llega,
6: entonces sí, entonces somos una.
8: Somos un
9: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
10: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

Bona vesprada. A la una del migdia comença l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes per el 20 aniversari de l'accident de metro de València, en el que, recordem, van morir 43 persones i 47 van resultar ferides. Es tracta d'una ofrena floral al costat del memorial alçat al voltant de la corba on es va produir l'accident. A eixa mateixa hora s'interromprà la circulació de tots els trens de metro València i del tram d'Alacant durant un minut. Els contem també que la directora del centre de dia i lloc del major de Picanya ha declarat avui divendres davant la jutgessa de la Dana que va prendre pel seu compte, ha dit, la decisió de tancar les instal·lacions per a posar fora de perill als 35 usuaris del centre. Segons el seu testimoni, des de primera hora de la vesprada va seguir la evolució del barranc del Pollo i, malgrat consultar, diu, amb la policia local, no va rebre cap indicació per adoptar mesures. I la ONG IAE, amb seu a Algemesí, a València, ha conclòs la seva missió de cerca i rescat a Veneçuela després de diversos dies d'intens treball en les zones afectades per els terratrèmols, on ha col·laborat amb les autoritats i amb els equips internacionals també que estan en la zona. L'operatiu, integrat per 11 voluntaris especialitzats i els gossos de cerca Otto, Quino i Ron, han desenvolupat la seva labor en diferents punts de l'emergència mitjançant la combinació de cerca canina i equips electrònics de localització. En pàgina de succés Es contem que la Policia Nacional ha detingut a un home a Alacant com a suposat autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa per l'apunyalament que va patir un altre home després d'una discussió en un autobús de Palma el passat 5 de juny.

0: Bueno, cuando escuchábamos hace unos minutos a Ana Esplugues, le pilló el accidente con 25 años. De alguna manera fue completamente consciente de lo que pasaba y de lo que vino después. Violeta Rius tenía 11 años, ese 3 de julio de 2006. Viajaba con su madre en el primer vagón de vuelta a su casa de Torrent. Ella sobrevivió, pero su madre, Carmen Garrote, falleció 3 días después. Y hoy la tenemos al otro lado del teléfono en este 20 aniversario. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola. Molt bé, assistem. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per estar així per contar-ho. Bé, han passat, Violeta, 20 anys d'aquell dia del succés i, bueno, han sigut 20 anys molt durs, no? No només per les pèrdues, per aquest dolor, no? Per aquesta ferida, sinó per tota aquesta lluita per reclamar justícia i dignitat al final per a tots vosaltres i a tots els familiars. I encara que aquesta part d'alguna manera sí que es va aconseguir, no? Hi ha que seguir recordant, sobretot per a que no torni a passar, no? I no se'ns oblide, sobretot com estàs vivint este 20 aniversari de l'accident, Violeta.
1: Efectivament, sí, han sigut 20 anys molt durs, molta lluita, i al final ja ho teníem un poc com estàvem vivint, entre cometes, la normalitat, no? Deixant de banda un poc la lluita. Però ara sí, tornem un poc a recordar moments molt durs, però bé, al final aquestes coses són necessàries, tot el que podem recordar, el que passa sobre l'accident i tot el que n'hi ha darrere, no? De l'accident i la investigació, etc. Crec que tot el que podem recordar-ho és bo. Mm-hmm.
0: Tu eres molt xicoteta, tu tenies només 11 anys, eres super xicoteta, però va ser de les poques persones, no, que van eixir d'alguna manera pel seu propi peu de tot allò. No sé quins records et venen a la ment, perquè ens contava Ana Esplugues que moltes coses que ella pensava, no, que havia oblidat esta setmana, pues per tot el rebombori també mediàtic que s'està donant, per totes les entrevistes que esteu fent i per aquest nombre, no, per aquest número, aquests 20 anys, li estan tornant a la ment. Quins són aquests records que tornen a tu d'aquell dia?
1: Sí, jo d'aquest dia realment no tinc molts records. El que sé és un poc per el que em conta César, que és el policia que em rescata. El que hi conta és que jo anava deambulant per el metro i que quan em troba, jo anava preguntant per ma mare i quan ell em troba ja com que vaig perdre el coneixement i ja em va traure. Però jo realment no recordo pràcticament res d'aquell dia.
0: Clar, normal. I com van ser per a tu aquests mesos i anys següents, sobretot, no? Perquè tu tenies al costat a les teues ties, al front de l'associació, no? Que van encapçalar eixa lluita d'una forma supervalenta. No sé com vas gestionar tot això també sent tan jove, no? Els anys posteriors, un poquet, com ho vivies tu? Tot este moviment i tot això.
1: Doncs van ser anys molt durs. Primerament, evidentment, per la mort de ma mare, però segon, per haver d'afrontar una lluita per una justícia o el que nosaltres considerem just, que se fa doblement dur. Sents molta frustració, molta ràbia, i has de gestionar-ho tota la vegada. Pel que dius de les meues ties, doncs sí, la veritat que són tot un referent per a mi i per a molta gent.
0: Volia preguntar-te també, Violeta, un poc com vau viure la Dana.

0: més tu sent de Torrent, que és una de les localitats més colpejades. Com ho vau viure, no? Perquè 20 anys després pareixia que algunes coses podrien haver canviat, però es va repetir prou la pel·lícula, no?
1: Sí, efectivament, al principi preocupació. Jo no estava en Torrent ni estava en València, estava al País Basc, i per tant molta preocupació, no sabia si tenia algun familiar afectat... Molta preocupació. I després ja posteriorment el que tu comentes, no? Pues al final també recordes un poc una altra vegada tot el tema del metro, perquè hi ha molts paral·lelismes i tot això et fa recordar.
0: Uh-huh. Ja per acabar, Violeta, perquè creus que és important fer el que aneu a fer avui i ser homenatge ahir en el monument dels 43 rellotges, perquè creus que és important seguir recordant tragèdies com la del metro de València, però també seguir recordant en els pròxims anys tragèdies com la d'Anna. Més enllà de recordar exactament el que va passar aquell dia, que també, perquè creus que és important seguir recordant-lo i seguir parlant d'això?
1: Per intentar que no torni a passar, per conscienciar la població que hem de triar bé els nostres polítics, que siguin polítics que es preocupen per la nostra seguretat. Sobretot per això és important recordar-ho.
0: Bé, Violeta Rius, moltíssimes gràcies per estar ací en Más de Uno València en una data com aquesta, este 3 de juliol de 2026, 20 anys després d'aquell dia, seguir lluitant i seguir contant-ho també per això, per aquest objectiu, no? Que és que no s'oblide i sobretot, com tu deies, que no torni a passar una cosa aixina. Moltes gràcies, Violeta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Compleix de la piscina del Parc de l'Oest, des de les 9 hasta la 1 de la matina, n'hi ha Circus Night Show. Això és tu, eh? Concierto de Samantha Palos, per exemple, en el en la plaça del Patriarca.
1: Samantha Palos.
0: I després tenim en l'Orquestra de València en el Iturbi. Demà és un dia amb moltíssima presència. Demà és la romeria en honor a la Verge del Carme en la parròquia de Santa Maria del Mar, vale? Tens en el concert d'Iberos Generació 80-90, les perseccions de Pla del Real Benimaclet, de El Carmen, de Rascanya, de Poblatge al Sur, de Quart de Poblet Xirivella. Demà, imagina't si van eixir ja finalistes, no? Tens el karaoke de Mamma Mia en la plaça de l'Ajuntament, demà a les 10 i mitja, un cine karaoke. Lo de cine karaoke és una cosa, sí, que si no ho has vist?
1: No.
0: Divertidíssim.
1: Sí, és
0: pel·lícula encantada, molt participativa, el públic participa molt, cine karaoke, Mamma Mia. És en la plaça d'Ajuntament demà a les 10 i mitja. Borja Navarro DJ a les 11, per exemple, en el Parc d'Allora, en la plaça de l'afició del València Bàsquet, com t'ha dit, el Castell de Vulcano. I després el diumenge per seleccions també, saps? O sigui que si jo vaig anar, has dit?
1: Sí, si tu aniràs?
0: Que sí.
1: Tens plans?
0: Aniré ahir i aniré també a... al Casino Cirsa. El bingo. Clar, sí, que sí. Golfus Cabaret, ja t'he dit que el Golfus Cabaret és algo que reprèn, no? Esa història també de lo que n'és cabarets antics, de tal, de música, de showman, de
1: sí,
0: tal.
1: Sí, això
0: que
1: falta. Està,
0: i no, i estàs sopant i participes i és molt mogut, tenen bailarins meravellosos, un director d'espectacle meravellós també. Aixina que ja ho saps, en el Casino Cirsa València.
1: I ara de vespre, bueno, dinarem i nos haremos algo fresquito, como por ejemplo los productos de Frutas Bollo, que bueno, que quieren que este verano pues nos quedemos con lo bueno. Por ejemplo, con su sandía, que ha sido reconocida como el con el sello del sabor del año. Así que nos refrescaremos un poquito, después nos vamos a Casino Cirsa, claro que sí. Pues bueno, muchísimo.
0: El melo
1: d'Alger, ¿no? Como el melo d'Alger y el melo de tot l'any, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Boro, muchas gracias. Y gracias también a ustedes por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos el lunes con más cosas y bueno, esperemos que pasen un buen fin de semana. Les dejamos ahora con los informativos. Adiós.

0: lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Avui fa 20 anys que 43 persones van morir en l'accident de metre de València. Bona vesprada. És l'accident de metre més greu ocorregut fins ara a Espanya i que va commocionar a tota la comunitat per conforme va ser i també per com es va intentar tapar les possibles responsabilitats. Avui, els familiars de les víctimes els han recordat en el punt exacte on es va produir el sinistre. En seguida estarem allí en directe i escoltarem a testimonis que el van viure en primera persona. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deien, 20 anys es compleixen avui de l'accident de Metro València, al qual 43 persones moriren i altres 47 resultaren greument ferides. Va ser i continua sent l'accident més greu mai succeït en una xarxa de metro a Espanya. Ramon Pérez.
3: Un tren amb 150 viatgers va descarrilar i va volcar entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús pocs minuts després de la una del migdia. Circulava a 80 km per hora en una revolta marcada a 40. Una autèntica catàstrofe marcada després per la gestió que en va fer la Generalitat del PP de Francisco Camps amb aquella insistència de que l'accident va ser imprevisible i inevitable quan va acabar demostrant-se el contrari, marcada també pel seu ocultament a Canal 9.
2: A la una del migdia ha començat l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes del Metre per este 20 aniversari, concretament en l'estació de Jesús, on es va produir el sinistre. Anem allí perquè està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, un acte que ha acabat fa uns minuts i on Rosa Garrote, presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio, creada després d'eixe sinistre, ha lamentat que el maltractament, ha dit, institucional que van patir es repetisca ara amb els afectats de la Dana.
5: Nos hubiese gustado que este cierre llegara con otra realidad social, donde ninguna asociación de víctimas se viera menospreciada por el gobierno involucrado en su tragedia. Nos consolaba pensar, qué ingenuos, nos consolaba pensar que habíamos puesto la semilla para que nunca más ningún colectivo tuviese que sufrir el maltrato institucional al que nuestra asociación se vio expuesta.
4: Les tres principals associacions de la Dana han estat presents en l'acte de record. Toñi García va perdre el seu marit i la seva filla en les inundacions. Insisteix en la importància d'unir-se, malgrat ser dos casos distints.
6: Es importante que estemos unidos tanto la sociedad con conciencia de víctimas, porque esto nos puede

0: pasar a cualquiera de nosotros en un momento dado y que la prensa, vosotros con el poder que tenéis, seáis nuestra voz y nuestra palabra para llegar al máximo de número de personas posible.
1: Abraçats tots els col·lectius per centenars de persones que han omplit de flors el monument situat en superfície en el punt exacte en la corba on es va produir l'accident de metro. Presència política també entre el públic de l'oposició d'Esquerres, com ara la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, i del Consell del Popular, el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus. Ha sigut un acte senzill, com volien familiars i afectats de l'accident de metro, ofrena de flors, lectura d'una poesia de record i la interpretació d'una cançó del cantautor Pau Alabachos.
2: Moltes gràcies, Núria, per aquesta crònica en directe. La d'avui divendres està sent, com estan escoltant, una jornada d'homenatge i de record, però també de molta emoció entre els supervivents de la catàstrofe i els familiars de les víctimes que moriren al túnel de Jesús.
3: Sí, un d'ells, Daniel, va morir amb apenes 21 anys de tornada d'una entrevista per a unes pràctiques. Sa mare, Leonor Gómez, assegura que era tímid, però molt estimat. Va confirmar la seva mort entrada ja a la matinada.
4: Algo que no te puedes creer que te haya pasado. Fueron momentos muy duros para toda la familia, para nosotros, para todos, claro. En el momento que nos llamaron, al oír el nombre de mi hijo, a mí me dio como un ataque de ansiedad. Yo pensé que me estaba ahogando, que me estaba dando un ataque.
3: Maria José Gilabert també resistia a pensar en eixe final tràgic. Va perdre a sa mare, Josefa, de 62 anys. Era, ens explica Maria José, el pilar fonamental de la seua família.
5: Me encontraba en casa, nada, me llamó mi hermano y me dijo: mamá no ha llegado, estoy viendo en la tele que ha habido un accidente de metro y se habla de 5 víctimas. Entonces, bueno, en esos momentos ni siquiera me planteé que mi madre pudiera estar involucrada en ese accidente, aunque era un metro que cogía de manera habitual para volver a casa del trabajo.
2: I 20 anys després, l'accident deixa també un altre interrogant destacat, el de si s'ha fet justícia, sobretot després de les repetides polèmiques amb la investigació judicial o amb les comissions parlamentàries a les Corts.
3: Maria José parla directament de la lluita de David contra Goliat, afirma de manera clara i contundent que no s'ha fet justícia per a ella i que mai acabarà de saber per complet què és el que succeí a l'interior del tren.
5: Que era la lucha de David contra Goliat. Pero es verdad que la justicia, y lo digo muchas veces, la justicia tan tarde, considero que ya no es justicia. Es una parte restaurativa que te hace pues poder ir a casa con la sensación de que algo se ha hecho, ¿no? Pero la sensación de justicia como tal, yo no la tengo.
3: Ha quedat demostrat que l'accident era previsible i evitable, conclou Leonor. Recorda que han hagut de fer front a adversitats de tot tipus.
4: Movimos cielo y tierra para poder aclarar, bueno, por lo menos que nos dijesen la verdad, no el cuento que nos contaron. No fue un accidente inevitable e imprevisible, fue un accidente por dejadez, por no tener las vías como tocan, por no tener una baliza que frenase si el conductor apretó porque no quería estar más o lo que sea.
2: L'Ajuntament d'Alacant ha convocat al migdia 3 minuts de silenci per a condemnar el doble assassinat d'una mare i la seva filla en la partida a la cantina de la Canyada del Fenollar. L'agressió la va denunciar una tercera víctima, l'altra filla del matrimoni, que ara està hospitalitzada amb ferides d'arma blanca. Tot va ocórrer en l'habitatge de la família on estava també el pare, que ha sigut detingut com a presumpte autor dels fets. Anem a conèixer l'última hora a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: El acusado intentó lesionarse e igualmente fue trasladado al hospital, pero ha recibido el alta y ahora está ya en las dependencias de la Guardia Civil, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Pasará a disposición judicial después de que las diligencias confirmen que estamos ante el sexto asesinato machista en la Comunidad Valenciana en lo que llevamos este año.
7: Estamos a la espera de terminar toda la instrucción para confirmar el asesinato de Lourdes y de su hija por violencia machista.
6: Sin embargo, con relación a esta pareja no había registros en el sistema Biogen para prevenir este tipo de violencia. La otra hija del matrimonio sigue hospitalizada y su evolución es favorable. Fue ella quien llamó al 112 en la tarde de ayer cuando acontecieron los hechos.
2: Sapiguen també que un home d'avançada edat i amb mobilitat reduïda ha mort este matí en l'incendi de sa casa Callosa del Sarrià, a la Marina Baixa. Tot sembla indicar que no hauria pogut eixir per la seua condició. Els bombers l'han trobat sense vida a l'interior del pis. I la directora del centre de dia Lloc del Major de Picanya declara avui divendres davant la jutgessa de la Dana que va prendre pel seu compte la decisió de tancar les instal·lacions per a posar fora de perill a 35 usuaris del centre. Alejandra Carrillo.
8: Segons el seu testimoni, des de primera hora de la vesprada va seguir la evolució del barranc del Pollo i, malgrat consultar amb la policia en local, no va rebre, ha dit, cap indicació per adoptar mesures. Davant la